0: i la recuperació portarà molt d'esforç. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient.
1: Ha habido un pirómano que es el que ha originado todo el incendio, que esperemos pues que pueda ser enjuiciado. Nos va a llevar mucho trabajo. Ha habido daños materiales importantes en entornos agrícolas, poca afección en viviendas y en entornos urbanos. Las tierras abandonadas son la peor de los combustibles, el peor de las herramientas para luchar contra los incendios.
0: El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani aposta per una repoblació mosaica i recuperar també els usos ramaders. La investigadora forestal Luna Morcillo assegura que la regeneració del cremat pot començar aquesta mateixa tardor.
2: Contamos con una vegetación que está completamente adaptada a este tipo de perturbaciones y ya cuenta con unos mecanismos de adaptación y de regeneración post-incendio perfectamente capaces, ¿no? Es cierto que la recuperación puede empezar a verse muy pronto, siempre y cuando las lluvias de otoño o de finales de verano acompañen y siempre y cuando estas lluvias no sean especialmente torrenciales.
0: La zona más crítica para la recuperación son las 1.500 hectáreas que ya se van a cremar en 2007 en el incendio de Artana.
3: Agroseguro ha assenyalat que ha rebut ja sinistres en 211 parcel·les agrícoles amb 71 hectàrees afectades majoritàriament de cítrics, encara que també d'alvocat i olivar. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat este matí dues explotacions ramaderes de la zona afectada per l'incendi per a explicar les ajudes aprovades pel Consell.
4: Per exemple, aportacions de fins a 8.000 euros per vehicles danyats en una explotació ramadera o 15.000 per explotació, als quals se sumen ajudes per cada cap de bestiar perduda.
3: En el vessant polític, Compromís ha demanat la recuperació de la Unitat Valenciana d'Emergències i ha carregat contra la gestió dels populars davant la campanya d'incendis forestals. Jesús Pla és diputat de la formació en les Corts.
5: El risc d'incendis, evidentment, era conegut des de feia mesos, però el Partit Popular torna a arribar tard i mal. Des de Compromís hem reclamat una planificació seriosa, estabilitat laboral per als bombers forestals i mesures com la coordinació de les emergències valencianes a través d'una unitat valenciana d'emergències i la recuperació de la gestió pública del 112.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: L'atur ha registrat la seva major pujada en un mes de juliol des que hi ha registres en la Comunitat Valenciana. Segons dades del Ministeri de Treball, va augmentar en prop de 7.000 persones respecte a juny, un 2,5%. Això deixa la xifra d'aturats en 289.000 persones. L'increment s'ha concentrat sobretot en el sector serveis i ha baixat en l'agricultura, és l'únic sector en el que ha baixat lleugerament. Agents socials i administracions assenyalen que les dades de juliol han estat marcades pel procés extraordinari de regularització de persones migrants impulsat pel govern central. Alejandra Carrillo.
7: Els sindicats Comissions Obreres i UGT fan una valoració positiva d'aquest procés. Totes dues organitzacions destaquen que la regularització ha permès incorporar a milers de persones al mercat laboral de manera legal. Rocío Pascual, la secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i Raúl Rosselló, secretari de Diàleg Social d'UGT.
8: Buena parte de este crecimiento está vinculado al proceso de regularización de personas migrantes que está permitiendo aflorar empleo que antes estaba en la economía sumergida y que ahora pues cotiza y cuenta con derechos laborales.
9: El comportament del mercat de treball demostra, acredita que la regularització d'immigrants era necessària i ja està tenint efectes molt positius. Per fi, persones que ja estaven ací poden accedir als seus drets i poden complir amb totes les seues obligacions, cotitzar a la Seguretat Social i pagar impostos.
7: Per la seva part, la patronal SEB considera que la incorporació de nous treballadors suposa una oportunitat per a cobrir vacants. Immaculada García és la secretària general de la Confederació Empresarial de la Comunitat.
10: Debe interpretarse teniendo en cuenta la estacionalidad propia del verano y el proceso extraordinario de regularización que está incrementando la población activa. El fuerte aumento del paro en el colectivo sin empleo anterior pone de manifiesto la necesidad de acelerar la inserción laboral de las personas regularizadas. Para ello es fundamental identificar cuanto antes sus perfiles profesionales, impulsar formación adaptada a las necesidades de las empresas y agilizar los trámites administrativos.
3: La Comunitat Valenciana ha tancat la segona quinzena de juliol amb una ocupació hotelera del 90,2% de mitjana. Són 2,4 punts per damunt del mateix període de 2025, segons Osbec, que compta amb bones perspectives per a esta primera quinzena d'agost. Andreïna Pietri.
4: La secretària general de la patronal hotelera, Núria Montes, assenyala que Benidorm està sent el motor de la temporada, encara que quasi tots els destins han superat els registres del mateix període de l'any passat.